0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Muy buenos días. En media hora abre sus puertas a la ciudadanía el Congreso de los Diputados. Este sábado es el segundo y último día de puertas abiertas para conmemorar el aniversario de las primeras elecciones democráticas, que fueron el 15 de junio de 1977. Allí en directo está Javier Salido. Javi, los ciudadanos pueden acceder hoy al hemiciclo. ¿Cuáles son los escaños más cotizados?
2: Pues los más cotizados son el del presidente del gobierno y el del líder de la oposición, que van a acaparar gran parte del interés entre quienes hoy se acercan a este Congreso de los Diputados, donde todavía resuenan esas palabras del Papa León XIV, así que probablemente este año la atención se desplace también a la tribuna desde la cual el pontífice llevó a cabo esa inédita intervención. Ya tenemos aquí a los primeros visitantes. El primero, precisamente, que está en la cola esperando para entrar, es Ángel. Nos comentaba esto.
3: Llevaba años queriendo venir, ¿no? Y entonces, y ver nuestra, bueno, el sitio donde se reúnen los políticos y ver los tiros que hay arriba, ¿no? Y todo lo que pasó hace muchos años.
2: Pues mucha curiosidad en esta jornada de puertas abiertas. Se podrá visitar el Congreso de los Diputados hasta las 7:30 de la tarde.
0: Muchas gracias, Javi. Y ese escenario, precisamente, la Cámara Baja, vive estos días inmerso en un clima marcado por la tensión política mezclada y derivada de una actualidad judicial más que agitada. Hoy, la portavoz del Partido Socialista, Montse Mínguez, ha vuelto a denunciar que existe una doble velocidad de la justicia en función de a quién afecte.
4: Hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha. Se nos está poniendo un calendario judicial como con muchas prisas, ¿no? Como que con muchas prisas para que este gobierno caiga antes del verano.
0: Mínguez ha repasado en el programa Parlamento de Radio 5 ese calendario judicial, empezando por José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente declarará en la Audiencia Nacional el miércoles que viene, y a pesar de que ayer mismo el juez Calama abrió una pieza separada en la que se le imputa un presunto delito fiscal y otro de contrabando, derivados del hallazgo de más de un centenar de piezas de joyería en la caja fuerte de su despacho, valoradas en 1.300.000 euros, el Partido Socialista mantiene su confianza en el expresidente.
4: Confianza plena en el presidente Zapatero. El presidente Zapatero ha sido un presidente que ha traído muchos derechos a nuestro país. Defendemos la agenda del presidente Zapatero, defendemos la figura de Zapatero como persona y, evidentemente, confianza absoluta en él y en lo que tenga que decir.
0: Casi un mes después, el 10 de julio, será la presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona, la que preste declaración como testigo por sus relaciones con Leire Díez.
4: Es que está tranquila. Es que Cristina Narbona, ella conocía a las personas. Es que por conocer a una persona, uno no es culpable. Es que ni a uno le tienen que condenar. Es que una persona, en este país existe el derecho de reunión.
0: Y lo que ya está casi a la vuelta de la esquina es la sentencia de José Luis Ábalos, del que desde el Partido Socialista se desligan.
4: El señor Ábalos hace mucho tiempo que no forma parte del PSOE. Es que yo no puedo responder por una persona que ya no es militante desde hace 2 años y medio del Partido Socialista.
0: Esta sentencia, caso de ser condenatoria, podría ser el detonante para que el Partido Popular presentase una moción de censura contra Sánchez. Preguntada por este extremo, Mínguez se ha mostrado confiada y reta a Feijóo a que encuentre los apoyos que necesitaría. Del exterior, en Venezuela, una operación conjunta entre Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez ha matado al líder de la organización Tren de Aragua, Javier Jiménez.
5: Héctor Guerrero, más conocido como Niño Guerrero, de 42 años, se encontraba prófugo desde 2023 y se ofrecía una recompensa de $5 millones por información que llevase a su captura. Esta mañana, el Ministerio de Comunicación venezolano ha confirmado que durante una operación conjunta con Estados Unidos se han producido enfrentamientos con integrantes del Tren de Aragua en los que Guerrero habría muerto. Un enérgico ataque rápido y letal, lo ha calificado Donald Trump previamente en un mensaje en redes sociales, en el que también ha agradecido la colaboración del gobierno de Delcy Rodríguez.
0: El acuerdo entre Estados Unidos e Irán está muy cerca. El pacto que Washington espera firmar en los próximos días cumple con los principales objetivos de la administración Trump. Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, el pacto permitiría desbloquear el estrecho de Hormuz y conduciría al desmantelamiento del programa nuclear iraní. Daniel González.
6: A eso se comprometen desde Teherán y por parte de Washington se incluiría en el texto de la negociación el levantamiento progresivo de sanciones al país persa. Ayer comentaba en la televisión estatal iraní, el ministro de Exteriores, Abbas Araki, anunciaba ese acuerdo que se podría firmar en los próximos días de forma no presencial.
0: Esto es todo. Tienen más información en esta sintonía y siempre en rtve.es.
1: Radio 5. Cataluña.
7: Bon dia, de seguida repassem l'actualitat de Catalunya, però abans de tot mirem el mapa del temps. Cap de setmana estival, emet Noelia García, bon dia.
8: Bon dia. Avui dissabte a Catalunya continua el temps càlid i estable. Les temperatures pugen i de forma més notable al Pirineu de Lleida. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Barcelona i a Tarragona, 33 a Girona i 36 graus a Lleida. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat a zones de la depressió central. És una informació d'AEMET.
7: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà d'aquí poc més d'un mes, el 16 de juliol, sobre la llei d'amnistia espanyola, concretament sobre el delicte de malversació. Partits i entitats independentistes estan molt pendents del que digui el Tribunal de Luxemburg perquè d'això depèn el futur dels líders i activistes acusats, entre els quals l'expresident Carles Puigdemont, que podria tornar a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que és optimista.
9: Sí, sí, sóc optimista. La llei d'amnistia, la llei està aprovada. Hi ha 20 sentències del Tribunal Constitucional validant la llei d'amnistia. Des del primer dia de la meva presidència, la publicació àgil i efectiva de la llei d'amnistia.
7: Esquerra Republicana esperen que la sentència del Tribunal Europeu consolidi l'aval de l'advocat de l'Estat a la llei i que aquesta pugui ser aplicada de manera íntegra i es posi fi així a la judicialització de la política. A banda de l'amnistia, el president de la Generalitat confia en aconseguir al Congrés dels Diputats els vots necessaris perquè tiri endavant el nou model de finançament autonòmic. Salvador Illa fa una crida a les forces polítiques, en concret a Junts, perquè ho facin possible.
9: A Catalunya es comportaria un increment d'ingressos de 4.700 milions d'euros. Això és un objectiu polític per fer-ho realitat aquest any. I jo crec que és possible.
7: Declaracions del president Illa a la trobada empresarial del Pirineu, que s'ha fet a la Seu d'Urgell, i on ha anunciat que en les pròximes setmanes es posarà en marxa un grup de treball per millorar la línia 1 de Rodalies de Renfe, la de la costa del Maresme, molt afectada per la erosió del mar i la climatologia. Illa també ha explicat que s'avançarà en el desdoblament de la R3, un nou túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari. 5 inversions que, ha dit, permeten dibuixar la infraestructura ferroviària que necessita la Catalunya del segle XXI. Els preus han pujat d'una dècima al maig a Catalunya, se situen en el 3,1%, una dècima menys que el conjunt de l'Estat, i és gràcies a les rebaixes fiscals a l'electricitat i al gas. Des dels sindicats, però, recorden que l'IVA reduït ja no està en vigor i això augmenta el risc inflacionari, per la qual cosa reclamen una resposta pública, posició que comparteix la patronal catalana. La PIMEC critica la pujada dels tipus d'interès a Europa perquè pressiona el marge de la petita i mitjana empresa. I els treballadors de Nissan a Catalunya han acceptat en referèndum la proposta d'ERO presentada per l'empresa, que inclou 195 acomiadaments. La companyia agraeix la responsabilitat de la plantilla i començarà a aplicar la mesura al juliol. Eloi Sadurní.
10: El 88% de la plantilla de l'automobilística a Catalunya, formada per més de mig miler de treballadors, ha votat aquest divendres a favor de l'última proposta de la direcció de Nissan, que rebaixa en 16 els acomiadaments als centres del Prat del Llobregat i la Zona Franca. Mònica Figueres és delegada de Comissions Obreres.
11: Tot i que es tracta d'un ERO i no podem dir que estem contents, perquè mai podríem estar contents amb aquesta situació, però l'acord al que hem arribat i que ha sigut ratificat per la plantilla, doncs millora molt les condicions de sortida de les que s'havien plantejat inicialment i a més ha reduït el nombre de persones afectades.
10: L'oferta inclou apujar les indemnitzacions a 50 dies per any treballat sense límit de mensualitats i proposa un pla de rendes pels més grans de 54 anys.
7: Tornem a la política. Des d'avui fins divendres vinent, Junts per Catalunya farà la campanya electoral per triar el seu alcaldable per Barcelona. Un procés de primàries renyit que enfronta el cap del grup municipal, Jordi Martí, les diputades Pilar Calvo al Congrés i Glòria Freixa, secretària primera de la Mesa del Parlament, i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas. La direcció del partit preferiria menys candidatures, però els protagonistes no estan per la labor. Elena García, bon dia.
12: Sí, batalla 4. Bon dia. I és que tot i les pressions a Junts per deixar-ho en un torçabràs i no dividir el vot, ningú es baixa de la cursa per batre's amb Collboni el 2027. Martí, Calvo, Freixa i Cuevillas l'obren a Ràdio 4.
13: Sí o sí, haurem de treballar junts. Amb una mateixa llista, sense anar a la llista.
14: Podria ser la candidata que aconsegueixi fer una llista unitària.
15: Jo sóc molt del Barça i sóc molt de Masia. Més que moltes estrelles hi ha d'haver-hi molta cantera.
16: Portes obertes per descomptat.
12: Martí, amb tries. Calvo a la cúpula, Batet. Sense duel entre la vella Convergència i el puigdemontisme per la resistència de Freix a unir-se a Calvó i de Coavilles a no donar-se un gust. Quan en la recollida de vals ha despuntat Martí seguit de Calvó.
13: Renovar el projecte. És evident que aquí no hi ha cap pols contra ningú.
14: Jo tinc moltes ganes de ser la persona que digui adeu Collboni, hola Barcelona.
12: Però el suport dels aparells no vol dir tenir el 50% del vot dels afiliats.
15: Represento aire fresc.
16: Ara serà Jaume Collboni o Jaume Alonso Cuadillas.
12: Els quatre veïns de Sarrià-Sant Gervasi.
13: L'accés a l'habitatge, la inseguretat, anat a pitjor.
14: Capacitat de lideratge, qualitat de vida.
15: Barcelona és capital de Catalunya, que no es veu enlloc.
16: Gairebé ningú sap què ha fet el Collboni.
12: En rumb de col·lisió fins al 21 de juny.
7: L'exalcalde de Sabadell, Manel Bustos, l'han condemnat a 8 mesos de presó en una nova sentència per una peça separada del cas Mercuri. Es tracta d'una sentència de conformitat en què es reconeix un delicte de tràfic d'influències i malversació pels quals li demanaven 8 anys de presó i 12 d'inhabilitació, a més d'una multa de 200.000 euros. Fa referència a la investigació del Consorci de Residus del Vallès Occidental per la contractació irregular de persones afins al PSC. Operatiu policial aquest divendres a Barcelona entre Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Nacional després dels últims tirotejos mortals a la ciutat. Hi han participat 150 agents en total que buscaven armes de foc. S'han fet controls preventius, identificacions i escorcolls en alguns locals i punts estratègics de la ciutat. Avui és el Dia Mundial contra el Càncer de Pell, una malaltia que té un bon pronòstic si es detecta a temps. Per això, els dermatòlegs recorden la importància de les revisions, així com establir bons hàbits fotoprotectors perquè la radiació provoca danys que s'acumulen tota la vida i fan mutar les cèl·lules. Doctora Andrea Convalia, dermatòloga a l'Hospital Clínic.
17: No només és el fet de fer servir el fotoprotector, sinó, per exemple, doncs, hàbits tan fàcils com, per exemple, si caminem pel carrer, buscar la banda de l'ombra en comptes de la cera del sol, intentar no exposar-nos a les hores més centrals del dia, fer servir roba, perquè aquesta roba també ens és fotoprotectora, fer servir barrets, buscar l'ombra, tot això és fonamental.
7: A més d'aquests hàbits fotoprotectors, els especialistes insisteixen davant qualsevol lesió nova o canvi estrany a la pell, cal anar al metge. Els esports, el Mundial marca l'actualitat, però hi ha vida més enllà del futbol. En bàsquet, derrota del Joventut 90-76 en el segon partit de la sèrie de les semifinals de la Lliga ACB contra el València. La penya haurà de guanyar demà sí o sí a l'Estadi Olímpic de Badalona si vol continuar en la lluita pel títol. Com ho farà avui el Barça contra el Tenerife a partir de les 8 del vespre, però els blaugrana van amb l'avantatge d'haver guanyat els dos partits disputats. El Barça d'handbol disputa aquesta tarda les semifinals de la Champions contra l'Alborg danès. És la 8a final a 4 consecutiva per al Barça, que busca la seva 13a Champions d'handbol. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta disputarà avui la final masculina de la Champions contra el Prorreco italià, un rival que té ja 11 Champions, els blaugranans en tenen una. A la Champions femenina, el duel entre el Mataró i el Sant Andreu pel tercer lloc va acabar ahir amb victòria per a les barcelonines 9-11. En hoquei patins, l'Igualada ha perdut a la pista del Liceu Gallec 8-2 al primer partit de la final de l'Hockey Lliga. El pròxim partit serà diumenge. I aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de Fórmula 1 Barcelona-Catalunya-Montmeló. Aquest migdia, tercera sessió d'entrenaments lliures i a les 4, primer entrenament oficial. Desestimat el recurs del MNAC contra la resolució que fixava un termini de 56 setmanes fins al maig de l'any que ve per lliurar les pintures de Sixena. El jutjat d'Osca, encarregat del cas, manté el calendari previst per al retorn de les pintures i ja no es poden presentar més recursos. El MNAC havia argumentat que calien més garanties tècniques per al trasllat de les obres, però la jutgessa diu que no és admissible que es pretengui reobrir el debat en la fase d'execució de la sentència. Des del govern d'Aragó acusen el MNAC de voler dilatar el compliment de la sentència. So

concert d'acomiad a nit d'Oques Grasses a casa al Festival Cabró Rock d'estiu a Vic. Últim concert de la banda osonenca abans del seu comiat definitiu a l'octubre, amb quatre cites a l'Estadi Olímpic de Montjuïc per a les que ja no hi ha entrades. Amb Oques Grasses arribem a 10:15 del matí. Molt bon dia.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia, operació policial entre Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Nacional després dels últims tirotejos mortals a Barcelona. S'han fet controls preventius, identificacions i escorcolls en alguns locals i punts estratègics de la ciutat. I s'han practicat 13 detencions que sumaven un centenar d'antecedents. Tot plegat després que enguany han mort assassinades a la capital catalana 6 persones amb arma de foc en ple carrer. L'última, aquesta setmana, a plena llum del dia i davant d'una comissaria de policia al carrer Balmes. Després, des del govern, demanen d'endurir les penes per tinença d'armes. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, els incidents amb arma de foc, tot i la percepció, han disminuït en els primers mesos de l'any. En aquesta edició cap de setmana es parlarem també d'un acord històric que satisfà una llarga reivindicació de Barcelona. L'Ajuntament i l'Estat han acordat la cessió de 63 hectàrees del litoral a la ciutat. Barcelona consolida d'aquesta manera l'obertura al mar iniciada amb els Jocs Olímpics del 92 i permetrà una gestió més propera de temes com ara l'adaptació climàtica i el manteniment de les platges. I molt pendents avui de la meteorologia, torna la calor, s'imposa l'ambient d'estiu, hi ha avís groc a Lleida amb temperatures que poden arribar als 37 graus. De seguida sentim la previsió de l'EMET, però abans dic que en aquestes condicions cal tenir molta precaució amb el sol i les seves conseqüències. Avui és el Dia Mundial del Càncer de Pell, un dels més comuns, una data per recordar la importància de la fotoprotecció i les revisions cutànies. La doctora Andrea Convalia és dermatòloga de l'Hospital Clínic.
2: El sol és el nostre amic, però també es pot convertir en el nostre enemic i, per tant, hem de vigilar de la manera en la que ens exposem, evitar cremades, evitar exposicions a les hores centrals del dia i protegir-nos adequadament. El que no està bé són aquestes exposicions descontrolades o inclús doncs, gent que treballa al carrer durant tot el dia i no es protegeix. Aleshores, aquí és quan venen els problemes.
0: Ara sí, la previsió del temps per a les pròximes hores. A més, Juan Carlos Piña.
3: Les temperatures diurnes es mantindran sense canvis o pujaran lleugerament. Arribarem a màximes de 37 graus a Lleida, 34 a Girona, 30 a Barcelona, 29 a Tarragona. La EMET mantindrà activat l'avís per calor a la depressió de Lleida. És una informació d'EMET.
0: I fem una ullada al trànsit, amb especial atenció a l'àrea del circuit de Montmeló. Aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de Fórmula 1. Servei Català de Trànsit, Fina Araque.
4: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que a la C58 i a l'altura de Montcada Reixac hi continua un carril tallat arran d'un accident a la calçada en sentit nord, en sentit Sabadell, i la incidència provoca retencions des del nus de la Trinitat i també afectació viària a la pota nord a Santa Coloma de Gramenet i a la ronda litoral des de Sant Adrià de Besòs en sentit Trinitat. També destaquem a la C33 encara retencions entre Montcada Reixac i la Llagosta en sentit nord, en sentit Granollers, arran d'un accident ja retirat. A la resta de la xarxa viària, en aquests moments la circulació es va normalitzant. De moment això és tot. Molt bon dia.
0: Amb l'Albert Bracas als comandaments tècnics, el Santi García control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Aquest divendres s'ha desplegat a Barcelona un macrooperatiu policial entre Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Nacional després dels últims tirotejos mortals a la ciutat. Hi han participat 150 agents que buscaven armes de foc. S'han fet controls preventius, identificacions i escorcolls en alguns locals i punts estratègics de la ciutat. I s'han practicat 13 detencions que sumaven un centenar d'antecedents. Tot plegat després que enguany han assassinat 6 persones amb arma de foc en ple carrer a Barcelona, l'última aquesta setmana i davant d'una comissaria. El programa Faristols de Ràdio 4, que podreu escoltar després d'aquest informatiu, el portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha reclamat reforçar els equips d'investigació dels Mossos per tal de desarticular el crim organitzat a Catalunya.
5: Clar, evidentment cal actuar i, per tant, bueno, jo crec que aquí sobretot és Mossos d'Esquadra a nivell d'investigació ha de ser capaç de desarticular aquests grups, que són els que, que sembla que estan utilitzant una violència, jo diria, molt, molt extrema per resoldre les seves disputes, evidentment, sobre un negoci que és clarament il·lícit.
0: D'altra banda, David Cid es mostra esperançat en que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea serà favorable a la llei d'amnistia i aquesta es podrà aplicar de manera definitiva, de manera que pugui tornar Carles Puigdemont. El que no té tan clar el representant dels comuns és que l'amnistia pugui assegurar l'estabilitat de la legislatura espanyola i l'aprovació dels pressupostos de Pedro Sánchez.
5: Espero que vagin seriós i que no sigui només una operació no cosmètica i de maquillatge, però jo crec que estaria bé que hi hagués pressupostos a nivell de l'Estat. Potser aquí no sé si el tema de que finalment es desencalli l'amnistia pot servir perquè això tiri endavant.
0: I el president en funcions del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha assegurat avui a Lleida que el seu partit respectarà la sentència sobre l'amnistia.
6: El separatisme, quan una sentència els va bé, tots són flors i violes. Quan no els hi va tan bé, Europa feixista, tothom és fatxa. No funciona així. Per tant, nosaltres acatarem la sentència que vingui sense cap tipus de problema. La comentarem, donarem la nostra opinió, perquè això en democràcia és fonamental, però...
0: Encara en clau política, Junts s'ha obert aquest dissabte la cursa electoral per triar el substitut de Xavier Trias a l'alcaldia de Barcelona. Una cursa en què hi ha quatre contrincants. El cap del grup municipal, Jordi Martí, les diputades Pilar Calvo al Congrés i Glòria Freixa, secretària primera de la mesa del Parlament, i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas. La direcció del partit preferiria menys candidatures o fins i tot que no hi hagués primàries, però els aspirants alcaldable no estan per la labor. Helena García, bona tarda.
7: Com passa 4, Junts, bona tarda. Tot i les pressions per reduir-lo a un torçabràs i no dividir el vot, ningú penja els rems per batre's amb Collboni el 2027. Martí, Calvo, Freixa i Cuevillas arrenquen la batalla interna a Ràdio 4.
8: Sí o sí haurem de treballar junts. Amb una mateixa llista, pensen a la llista.
9: Podria ser la candidata que aconsegueixi fer una llista unitària.
10: Jo sóc molt del Barça i sóc molt de Masia. Més que moltes estrelles, hi ha d'haver-hi molta cantera.
11: Portes obertes per descomptat.
7: Els 4 veïns de Sarrià-Sant Gervasi. Fins aquí. Perquè la persistència de Martí i l'esmena Calvo per aglutinar el vot crític, però es queda sense duel entre la vella Convergència i el puigdemontisme per la resistència de Freixa a unir-s'hi i Cuevillas a no donar-se un gust.
8: Porto treballant en exclusiva per la ciutat de Barcelona des de fa 15 anys.
9: Hi ha grans alcaldes que no han estat mai regidors.
10: He estat presidenta de Sarrià-Sant Gervasi.
11: Toca defensar Barcelona.
7: Amb el suport Martí de Trias, Calvo, la cúpula, Batet, Freixa, el grup parlamentari i Cuevillas coneix els cercles de poder. Martí ha despuntat en alça, va al seguit de Calvo.
8: És evident que aquí no hi ha cap pols contra ningú.
9: Adéu Collboni, hola Barcelona.
7: Però el suport dels aparells no vol dir tenir el 50% del vot dels afiliats.
10: Represento aire fresc.
11: Jaume Collboni o Jaume Alonso Cuevillas.
7: Amb un únic debat divendres vinent.
1: Edició cap de setmana.
0: L'Ajuntament de Barcelona i el Ministeri d'Hisenda han arribat a un acord històric, segons el qual l'Estat cedeix unes 63 hectàrees del litoral de la ciutat. Són més de 5 quilòmetres de franja litoral des de la Barceloneta fins a Sant Adrià de Besòs. Això inclou la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent. L'acord consolida l'obertura al mar de la ciutat, iniciada amb els Jocs Olímpics del 92, i també la inversió municipal que s'hi ha de fer i que supera els 100 milions d'euros en els pròxims anys. L'alcalde Jaume Collboni ha assenyalat que les actuacions en marxa tenen a veure amb l'adaptació climàtica, el manteniment de les platges i nous espais verds. Tant ell com el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, valoren molt positivament aquesta sessió a la ciutat de Barcelona que feia 20 anys que s'esperava.
12: El fet de que sigui propietat de la ciutat, després de 20 anys de reivindicació i de negociacions, doncs farà que tinguem la plena competència i la plena capacitat de fer aquestes transformacions que ajudaran a poder gaudir de l'espai públic que és la platja i el litoral barceloní. Crec que és un acord històric.
13: Un gran acord que és molt bo per als veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona, que permetrà que l'administració més propera, l'administració que té una visió de ciutat en el seu alcalde, pugui actuar de primera mà.
0: L'Ajuntament i el Ministeri continuaran negociant sobre altres propietats de titularitat estatal. Avui és el Dia Mundial del Càncer de Pell, una malaltia que té un bon pronòstic si es detecta a temps. Per això, els dermatòlegs recorden la importància de les revisions i la fotoprotecció. Joaquín Galvente.
14: Els dermatòlegs alerten que els signes visibles d'un possible càncer de pell no només estan en les pigues fosques que canvien de forma i mida, sinó també en les petites ferides que no es curen. A banda de la genètica i de tenir una pell clara, el factor de risc evitable més important és la radiació ultravioleta. Els experts recorden que la pell té memòria i que el dany que ens fem avui es pagarà d'aquí a uns anys. Per això cal protegir especialment els més petits. Doctora Andrea Convalia, dermatòloga a l'Hospital Clínic i a la Clínica Dèrmic de Barcelona. Barcelona.
2: Aquesta radiació s'acumula i de fet sabem que les cremades solars a la infància estan molt relacionades amb l'aparició de càncer de pell al futur. I de fet hi ha pacients, no, que venen ja d'edats més avançades i quan els hi comentem, no, que aquell dany solar que presenten està relacionat amb la radiació solar, doncs sempre hem de fer una miqueta una reflexió conjunta, perquè no és el sol d'aquest any, no? És el sol de tots els anys acumulats al llarg de tota la vida.
14: Per tot plegat, els metges demanen fer servir el sentit comú, recomanen protegir-se amb cremes, buscar sempre l'ombra i tapar-se amb roba i barrets a les hores centrals del dia. També demanen fer una revisió de control amb un especialista un cop l'any. I davant de qualsevol lesió nova sobre la pell, és important acudir al metge perquè valorin si és benigna o maligna.
0: Detinguts i enviats a la presó a Girona, dos homes acusats de pagar diners a tres menors, tres noies de 16 anys, a canvi de mantenir relacions sexuals. Laura Zorriaga.
15: Els fets s'haurien produït entre setembre i desembre de l'any passat. Els Mossos d'Esquadra han detingut la primera persona, un home de 35 anys, el 28 de maig. La segona detenció, la d'un home de 44 anys, s'ha produït el 10 de juny. Presumptament contactaven amb menors a les quals coneixien i els oferien diners a canvi de mantenir relacions sexuals amb ells. Segons les primeres investigacions, hi ha tres noies víctimes, totes elles menors de 16 anys. A tots dos detinguts se'ls atribueixen dos delictes, un d'agressió sexual a una menor de 16 i un altre de prostitució i explotació sexual. Després de passar a disposició judicial, el jutjat de Guàrdia de Girona els ha enviat a presó.
0: Aquesta tarda es farà a Barcelona, a Montjuïc, la segona cursa antiracista organitzada pel col·lectiu Tot Manta. La primera es va celebrar ara fa un any amb l'objectiu, com la d'avui, de denunciar la proliferació de discursos d'odi i racisme. Lamin Sar és el portaveu del col·lectiu Tot Manta. Benvingut.
16: Hola, buenas.
0: Dieu que fins que totes les vides puguin ser viscudes amb dignitat, la cursa continua. I aquesta, la lluita contra el racisme, és una cursa de fons.
16: Sí, esta cursa l'hemos organizado para luchar contra el racismo. Como que todos estos años estamos asistiendo que el aumento de los discursos de odio, de discursos de antimigración, el auge de la extrema derecha, por eso que hemos decidido de traer nuestro grano de arena en la lucha y que como que el sindicato es uno de los símbolos de la lucha antirracista, hemos decidido de organizar esta carrera antirracista.
0: Mm-hmm. Lamin, moltes persones s'han posat en perill la seva vida per arribar a Europa i un cop aquí es troben racisme i xenofòbia tant social com institucional, no? Identificacions i detencions per perfil ètnic, entrebancs per accedir a un habitatge o una feina, desallotjaments com el que hi va haver al B9 a Badalona, insults pel fet de venir de fora, i el pitjor de tot és que totes aquestes coses, tota aquesta mena de comportament, s'estan normalitzant.
16: Sí, está normalizado aquí y el domingo pasado solo tuvo un caso similar, que salí del metro con para ir en el mi stand que está en Gran Berazán y en medio de una fila de personas me para la policía para pedirme los papeles y para pedirme lo que es lo que tengo en la mochila. Y dentro de más de 300 personas. Y eso está normalizado. La identificación por perfiles raciales está normalizado. Y nosotros, hemos vivido el colonialismo, el neocolonialismo y el saqueo de todo esto. Vinimos aquí para buscar una vida mejor. Y cuando llegamos aquí encontramos barreras y trabas administrativas, racismo social e institucional.
0: Identificacions només pel teu color de pell. I el pitjor de tot és que, segons l'informe Invisibles de Sos-Racisme, més del 70% de les agressions o insults racistes no s'arriben a denunciar per por o per desconfiança en el sistema.
16: Sí, muchas veces pasa, muchas veces la gente tiene miedo de denunciar, porque si denunciar lo puede ir a la policía para denunciar y te llevan un CIE. Por eso que la gente tiene miedo de denunciar.
0: Vosaltres sou un dels col·lectius que va portar al Congrés dels Diputats la iniciativa legislativa popular a favor d'una regularització extraordinària de persones migrants que tot just es troba ara en ple procés. El termini per presentar la sol·licitud acaba el 30 de juny. Per la informació de primera mà que vosaltres teniu, com estan en el procés? Perquè va començar amb molts problemes, molts dels sol·licitants es trobaven força perduts amb la paperassa. Com està ara mateix?
16: En la pràctica és molt complicat. Porque, bueno, el certificado de vulnerabilidad que piden no hace falta y era un lío para muchas. También los antecedentes penales. Hay muchos países que no tienen consulado aquí y hay países que tienen consulado aquí, pero el consulado no le da esos pecados penales. Y eso es son problemas, son muchos problemas que encontramos. Y luego el tema de la cita. Hay muchas personas también que tienen también ahora la resolución favorable, pero no pueden encontrar cita. Entonces todo es un lío. Y también hay lo de la seguridad social, el número de la seguridad social. Todo eso debería ser automatizado. Podría ser más rápido, pero no lo han hecho de esta manera. El gobierno debería poner más mecanismo para solucionar todos esos problemas. Bueno, anteayer hemos presentado una PNL ante el Congreso para que la regulación, el trámite, puede ser más fluido, porque es muy lento. Muchas personas no van a aprovecharse de esta regularización.
0: La Unió Europea acaba de posar en marxa la seva nova política d'immigració i asil. S'endureix molt les condicions perquè una persona pugui arribar a Europa. Com ho valores?
16: Sí, es que Europa está poniendo leyes que violan los derechos humanos, porque no se puede deportar una persona en un país donde no vive, donde no ha nacido. Eso es una violación total de los derechos humanos. Y es lo que quiere hacer los países europeos a través de los gobiernos corruptos africanos.
0: La Minzar, portaveu del col·lectiu Tot Manta, que organitza la cursa antiracista d'aquesta tarda a Barcelona, també forma part del moviment a favor d'una regularització extraordinària d'immigrants. Gràcies i que vagi molt bé.
16: Moltes gràcies a ti.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: El Festival de Fotoperiodisme La Sal al Masnou posa el punt final aquest dissabte amb l'entrega de premis. 2.000 assistents han pogut gaudir de tallers, projeccions i exposicions durant 3 dies en un entorn festiu que reivindica la importància del periodisme ara amenaçat per la desinformació. Laura Zurriaga.
15: La Sal reivindica el periodisme ètic en un context en què la població cada vegada s'informa menys per canals oficials empuixats pel creixement d'autoritarismes i la desinformació a internet. Ho explica Edu Ponces, director del festival, en declaracions a Radio 4.
17: Posant al mateix nivell opinions, això, a les xarxes socials que es fan viral, al mateix nivell que investigacions periodístiques rigoroses, no? Dividint el món entre... no, jo només escolto la gent que diu el que m'agrada, no?, que és una cosa molt antiperiodística, doncs estem en aquest món on és molt difícil fer periodisme o aconseguir que el periodisme arribi al públic.
15: Per això els tallers encapçalats pel documentalista Carles Tamayo, juntament amb lamaldita.es, s'ha donat eines per diferenciar entre desinformació i informació veraç.
17: Quines eines existeixen, metodològiques, que venen moltes d'elles del periodisme per descobrir ràpidament amb el teu mòbil si t'estan colant un bulo o t'estan dient la veritat.
15: Segons un informe de la UNESCO, entre 2022 i 2025, 186 periodistes van ser assassinats en zones de conflicte, un repunt del 67%, una amenaça contra el periodisme de denúncia que la segona edició del festival ha volgut visibilitzar amb la presència de Kayet Hamed i Dalia Hamed, periodistes a la Franja de Gaza.
17: Van estar durant tot el genocidi i la manera que van tenir de comunicar va ser fotografiar cada dia el plat de menjar que menjaven cada dia. Van crear un projecte preciós que es diu Meno de Gaza.
15: Aquest divendres els assistents han pogut xerrar amb Bryce Lorenzo, guanyador del World Press Photo per Tierra Quemada, i gaudir de les projeccions de fotoreportatges reconeguts internacionalment des de la platja Ducata. Colofó final aquesta tarda a la Calàndria. El públic decidirà qui s'endurà el prestigiós Premi Zampa.
0: La programació Tot Barcelona és grec expandirà el Festival d'Estiu, que enguany celebra 50 anys a tota la ciutat, de la mà d'institucions com ara el Liceu, el Palau de la Música, el MACBA o la Fundació Miró. Montse Soto.
18: Una nova edició d'òpera serà la col·laboració amb el Gran Teatre del Liceu a través d'òperes convencionals de curta durada. Aquest any a Fabra i Coat, segons ens explica Ariadna Fernández, coordinadora del projecte.
19: Fem una òpera que és un híbrid entre òpera i flamenc, amb la música de l'Anna Colom, amb un llibret de Pablo Macho i la direcció de l'Àlex Rodríguez. Després fem una òpera amb música del Sergi Puig, llibret de l'Alicia Cop i direcció de la Lucía del Greco. I acabem amb una altra de l'opereta de l'Arnau Brix, amb llibret del Pol Guasch i la direcció escènica del Marc Salicru.
18: Amb el MACBA es col·laborarà en aquest grec en dues propostes. Heavy Metal, un homenatge de la violinista experimental Àsia a l'acció que Carles Santos i Pere Portavella van fer quan estaven empresonats a la Model durant el franquisme. I Democràcia Total, un espectacle híbrid de l'ús voluble centrat en la recuperació de la memòria audiovisual 50 anys després de la mort del dictador Francisco Franco. Sabel Gabaldón, cap de programació pública del MACBA.
20: La invitació a l'Os Voluble és a recórrer l'arxiu audiovisual de la transició, justament, per rellegir-lo des d'un lloc on els focus es posen en les lluites ecosocials, les lluites feministes, les dissidències sexuals.
18: La Fundació Miró, que acollirà la proposta musical de More, o la sessió Veus trenades a la Filmoteca, que fa dialogar el pensament de Montserrat Roig i Maria Aurèlia Capmany, completen, entre moltes altres propostes, aquest Tot Barcelona és grec, coincidint amb els 50 anys del Festival d'Estiu de Barcelona.
0: Tot Barcelona és grec i ara aquí tot són esports. Fran, Robert, bona tarda.
21: Bona tarda, Olga.
0: Aquest vespre el Barça de bàsquet pot convertir-se en el primer finalista de la Lliga CB. Els de Xavi Pascual necessiten una victòria més contra el Tenerife.
21: Sí, a les 8 del vespre, hora peninsular, els blaugranes disputen a la pista del Tenerife el tercer partit de semifinals i si el guanyen posaran el definitiu 3-0 a la sèrie. El Barcelona es va adjudicar amb contundència els dos primers partits al Palau. Ara bé, no oblidem que l'equip de Xus Vidorreta va ser capaç d'eliminar a quarts el campió de la fase regular, el Real Madrid. Sembla que l'adeu en diferit del tècnic Xavi Pascual no ha afectat els jugadors, més aviat al contrari, i volen acabar amb la ratxa de dues temporades consecutives sense arribar a la final de la Lliga ACB. L'escorta del Bronx, Kevin Panther, dona la clau del canvi de paradigma.
22: For sure, the main goal is to win the next game with the same mentality, same effort, and that's it. But for us is mentality. That's it.
21: Panther explicava que l'objectiu principal és guanyar el partit amb la mateixa mentalitat i el mateix esforç que en els dos anteriors i deixa clar que tot passa per la mentalitat. En canvi, qui ho té ben magre per ser finalista és el Joventut de Badalona. Va perdre el segon enfrontament de semis al Roig Arena davant el València per 90-76. Recordem que als verdinegres se'ls hi va escapar el primer a la pròrroga per només un puntet, però a nit no van poder seguir el ritme dels de Pedro Martínez i, de fet, quan va acabar el primer quart, ja perdien de 17 punts. Ara els de Dani Miret necessiten 3 victòries seguides per arribar a la final. El tercer duel de la sèrie es trasllada a l'Olímpic, demà a partir de les 8 del vespre, i el tècnic del conjunt badaloní afirma que veurem una altra pel·lícula.
23: Prepararemos cosas distintas, buscaremos de volver a poder ser físicos y esto es lo que nos va a dar opciones. Por velocidad, por jugar juntos, por preparación, lo que normalmente hacemos bien y nos da confianza para poder liderar los partidos y competir contra los equipos de Euroliga, ¿no? Veremos si somos capaces con nuestra creatividad y actuación y talento, todo, sacar faltas, ir al tiro libre y que prepararemos, pensaremos, reflexionaremos y el tercer partido será diferente al primero y al segundo.
21: Fem un darrer punt de bàsquet. A 2:45 de la propera matinada es disputa el 5è partit de la final de l'NBA a Sant Antonio, a Texas, entre els Spurs i els Knicks. Si els de Nova York guanyen, posaran el definitiu 4-1 a la sèrie i seran campions després d'una travessia pel desert de 53 anys. Seria el tercer anell de la història per a la franquícia novaiorquesa.
0: Deixem el bàsquet, parlem d'handbol, perquè el Barça aspira a aixecar la 13a Champions de la seva història.
21: En una hora mal comptada, arrenca la primera semifinal de la màxima competició continental entre dos alemanys, el vigent campió, el Magdeburg, i el vigent subcampió, el Füchse Berlín. I a les 6 de la tarda, el Barcelona de Carlos Ortega s'enfronta a l'Aalborg danès. Serà la reedició de la final que es van adjudicar els blaugranes la temporada 23-24 i a Colònia per seguir fil per ram de la Final Four. I tenim el Jorge Agüero. Bona tarda, Jorge. Com hi arriba de confiat el vestidor blaugrana a la cita més important de la temporada?
24: Què tal, Frank? Molt bona tarda. Ja des de l'interior d'aquest Lanxess Arena de Colònia, recordem el temple de l'handbol europeu que des del 2010 acull ininterrompudament la Final Four de la Champions League, i s'ha de dir que el Barça, doncs, arriba força bé, arriba després d'haver aconseguit tots els títols possibles d'aquesta temporada, i si acabés aconseguint aquest 7è títol seria una cosa històrica, una fita que només ha aconseguit el club en dues vegades, recordem. aquesta temporada sense anar més lluny, doncs s'ha guanyat Lliga, Superlliga, Supercopa Ibèrica, Copa del Rei, també la Superglobe, el Mundial de Clubs, i ara aquesta tarda la semifinal contra l'Aalborg de Dinamarca a partir de les 6 de la tarda, i serà justament després de la primera semi, com tu bé deies, entre el Fuchsia Berlín i el Magdeburg. És una Final Four, val a dir, potser la més competitiva dels darrers anys, perquè la juguen els quatre classificats directes cap als quarts de final, és a dir, els quatre equips que van dominar la fase de grups. L'Aalborg, diran alguns que és dels tres rivals el més assequible, no pensava el mateix, fixeu-vos, Liam Barrufet, l'extrem esquerre i fill del mític porter del Barça, també d'aquesta secció, quan aquesta setmana parlàvem amb Bale en aquest mateix espai i li fèiem la pregunta.
3: Crec que estem davant d'una Final Four on els quatre equips són els que més en forma han estat durant tota la competició. Considero que qualsevol dels quatre pot fer-se amb el títol, o sigui, no hi ha cap sorpresa, guanyi qui guanyi. I bueno, parlant de l'Aalborg, que és un autèntic equipàs, supercomplet, i que ens costarà, però esperem fer-nos amb la victòria.
24: 25% de possibilitats, per tant, per cadascun dels equips. Té Antonio Carlos Ortega a tothom sa per aquesta tarda, per aquest cap de setmana, i això és una grandíssima notícia. Recordem els horaris: 3 de la tarda, Fuchsia Berlín Magdeburg, 6 de la tarda, la semi del Barça contra l'Aalborg, tot aquí al Lanxess Arena de Colònia, i també, per suposat, a la sintonia del Talero Deportivo de Ràdio Nacional d'Espanya.
4: Moltes gràcies, Jorge, t'escoltarem.
24: Fins ara.
4: I encara amb el Barça, però en clau judicial, ahir va emetre un comunicat explicant que ha presentat una demanda de conciliació prèvia a la interposició d'una querella contra el president del Real Madrid per haver acusat el club blaugrana de comprar àrbitres arran del cas Negreira. Florentino Pérez ho va fer el dia que va convocar les eleccions en aquella roda de premsa esperpèntica i també durant tota la campanya electoral. L'objectiu de l'entitat barcelonista és que Florentino es retracti de les acusacions. Ara sí, obrim la carpeta del Mundial de Futbol perquè ja queda menys per al debut de la selecció espanyola. Serà demà passat, dilluns, a les 6 de la tarda, hora peninsular, contra Cap Verd. Hi ha moltes incògnites en relació amb l'11 del seleccionador Luis de la Fuente, sobretot a la porteria. Joan García, David Raya o Unai Simón. Escoltem les declaracions a Ràdio Nacional d'aquest últim, del porter de l'Atlètic Club de Bilbao i, fins ara, el titular d'Espanya.
5: No sabemos qué portero va a jugar el día de Cabo Verde. Y aunque uno crea que tiene más posibilidades que otro, siempre va a tener que dar el 100%. Y eso es lo más bonito de todo esto, que ahora durante la hora y media de entrenamiento estamos los tres al 100% y luego la convivencia es maravillosa. Pero no solo en la portería, ¿eh? Es que veo a Cucurella y a Grimaldo, que son dos amigos que irían a cualquier lado juntos. Veo a Borja y a Mikel Oyarzabal, que son iguales, o sea, que hablan y se ríen juntos y bromean juntos. Entonces, creo que eso es una de las claves para que esto funcione, que aquí ninguno se sienta más que otro.
4: Encara queden molts partits i molts dies de la Copa del Món. La final és el 19 de juliol i ja han debutat els tres països organitzadors. Dijous, Mèxic va superar Sud-àfrica per 2-0. A nit, el Canadà va empatar amb Bòsnia i Herzegovina. I la passada matinada, els Estats Units de Mauricio Pochettino han golejat per 4-1 al Paraguai. A les 9 del vespre juguen el Qatar de Julen Lopetegui davant Suïssa, i a la mitjanit debuta contra el Marroc el Brasil d'Ancelotti, Rafinha, Vinícius i Neymar, tot i que l'ex blaugrana es podria perdre tota la fase de grups per lesió. I fem un últim apunt de futbol. A les 9 del vespre, el Sabadell disputa al camp del Zamora l'anada de la final del play-off d'ascens de la segona divisió, i ahir a la roda de premsa prèvia el tècnic Ferran Costa parlava d'orgull.
6: Sento molt orgullós del grup que represento, de l'escut que porto, i nosaltres quan sortim a jugar demà a Zamora ho farem pensant en tots els que no estan físicament però sí que ens transmeten el seu sentiment i la seva força, i amb les ganes que tenim nosaltres, doncs, de seguir complint reptes com a equip i seguir fent la grossa.
4: La tornada el divendres que ve, també a les 9 del vespre, a la Nova Creu Alta.
0: I tenim aquest cap de setmana Fórmula 1, es disputa el Gran Premi de Barcelona-Catalunya Montmeló, s'espera rècord d'assistència.
4: Doncs sí, perquè l'organització ha penjat el cartell de no queden entrades, per tant, demà s'esperen unes 126.000 persones a la cursa, i al llarg dels 3 dies de competició passaran pel circuit de Montmeló més de 300.000. A les 4 de la tarda es disputarà la classificació, i a la tercera sessió d'entrenaments lliures d'aquest migdia ha marcat el millor temps el britànic George Russell,
21: el madrileny Carlos Sainz ha finalitzat 15è i l'asturià Fernando Alonso 20è. El gran favorit en aquest Gran Premi de Barcelona-Catalunya, la setena cita de la temporada, és l'italià Kimi Antonelli. El líder del Mundial, de només 19 anys, aspira a sumar la sisena victòria consecutiva del curs i si el de Mercedes ho aconsegueix, igualarà, atenció, llegendes de la Fórmula 1 com Michael Schumacher o Sebastian Vettel. En hoquei patins, ahir va començar la final de l'hoquei Lliga, el millor de 5 partits, amb derrota contundent de l'Igualada a la pista del Liceo per 8-2, el segon duel a jugar demà també a territori gallec. I també hem de recordar una cita molt important de waterpolo: a les 9 del vespre l'Atlètic Barceloneta disputa la gran final de la Champions masculina davant el Prorreco italià a Malta, on els mariners esperen proclamar-se campions d'Europa per segona vegada a la seva història.
0: Gràcies, Fran Robert.
21: Bona tarda.